0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

i faràs el camí que du el crim o a la Déu. Ja tens l'amor i no pots fer-te enrere,

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sols, tiro amb tots, déus al

Examocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: lugar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que jo també.
2: Quan he sentit tio...
3: There must be an angel.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia, sols Espanya qui ho diria vol.

dictadura, cara dura, barret frisi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 14 d'agost, dia en què vos explicam que més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger. Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Precisament ahir vam conèixer la dada d'inflació que puja de nou, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara a les Balears gairebé un 4% més alts que fa un any. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Tot d'un ho ampliam en un informatiu en què també hi ha més notícies destacades. I la darrera hora passa per Eivissa perquè els bombers han controlat a les 9 del vespre d'ahir l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
2: La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així tot va costar unes hores controlar-lo i hi va haver moments de nervis perquè tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no es va propagar a altres immobles.
1: Per cert, que les Balears entraran avui a l'època de l'any en què la probabilitat de pluja torrencials augmenta, es reunirà avui matí la Comissió de Risc d'Inundacions.
2: La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor, passant en un moment en què conviurà amb la sequera amb les possibilitats de pluges torrencials i avui, deia, aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per moderar-ne el consum.
3: Però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
4: Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
1: I tornarem a ser en directe en aquesta segona hora d'informatiu, tot això quan es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents punts de les illes.
2: Particulars, restauradors i administracions locals lamenten les molèsties i pèrdues que això comporta, tot i que la distribuïdora Endesa encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada.
1: I Emergències ja ha fet el balanç definitiu de l'eclipsi de dimecres. Van atendre 2.300 telefonades durant la jornada del fenomen.
2: L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
5: La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportament segur i la conscienciació de la població.
1: I les Balears i la resta de comunitats del Partit Popular rebutgen tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
2: Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això mentre la ministra Cirà Rego demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
1: I en els esports ja s'acosta el dia. El Mallorca comença demà la temporada a segona divisió. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, serà a partir de les 9:30 a Somos contra el Valladolid i l'entrenador Luis García ja podrà comptar amb Adrián Lisso, oficialment jugador del Mallorca des d'Iorra Baixa. Qui ja no serà és el colombià Johan Mojica, que ha fitxat per al Getafe de primera divisió. D'altra banda, en futbol sala afegim que l'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Manacor el primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Sporting de Portugal, un partit que reedita la darrera final de la Champions entre amb dos equips. El partit se jugarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal.
1: I pel que fa al temps, recordem que avui al migdia s'activaran els avisos grocs per elevar...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. D'aquí a una hora i mitja es reuneix al Consolat de Mar la comissió encarregada de gestionar el risc d'inundació, l'INUNCAIP. Pot semblar molt pres, però hem de recordar que ja és a partir d'aquestes alçades d'any, quan l'ambient i la mar té una temperatura elevada, que hi ha risc de pluges torrencials.
1: Precisament demà es compleixen 2 anys de les inundacions a Mercadal i a Alaior. Les dades de l'AEMET constaten que aquest estiu les temperatures mínimes són més elevades d'allò normal i també s'ha superat el rècord històric de temperatura a la mar Balear en 33 graus fa uns dies a la boia de Sa Dragonera. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, Damià Gomis, ha explicat els efectes que això pot tenir.
2: Com més calent estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
0: Malgrat entrar en temporada de risc de pluges torrencials, en aquests moments hi ha sequera, hi ha manca d'aigua. Avui, a DEA, comencen a aplicar restriccions per dies al sector de Llucalcari. Anem en directe fins allà. Lluís Hernández, bon dia.
3: Bon dia, Ido. Aquí al municipi d'allà, concretament, es tallaran el sector de Llucalcari i els voltants cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. El batlle de Dellà, Joan Ripoll, ha assegurat a l'Informatiu Matí que les restriccions són les habituals de cada estiu i demana als residents responsabilitat en el consum d'aigua.
4: Nosaltres, des de 2025, que no el vàrem anul·lar, vàrem fer treure el ban de batllia perquè ja tant prohibeix s'omplir piscines, regar jardins i fer net terrasses.
3: A part d'allà, altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restricció d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Sarrotgetes, Esporles.
0: I més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un sol any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 24 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger.
1: Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida com un dels factors més determinants i que condicionen el seu possible retorn. Pere Salvà és catedràtic emèrit de Geografia Humana a la UIB.
5: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida.
1: Tot i això, l'any 2024 arribaren prop de 8.000 joves a l'arxipèlag procedents d'altres comunitats autònomes. Una d'aquestes és Ana Maria Torices, que reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels d'aquí.
6: Es una situación que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
0: I acabant de conèixer fa només uns minuts que el govern espanyol ha renovat l'autorització de funcionament per la central nuclear d'Almaraz fins al juny del 2030. És la decisió que s'ha pres i que s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat. Aquesta decisió permetria a 2 reactors de la central d'Extremadura seguir operatius al Manco fins a aquesta data d'aquí a 4 anys. Així hem arribat a les 6:04. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon divendres.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén Roy del Canal 24 Horas de Televisión Española y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de la mejor radio que hay, de la radio Arta Municipal. Un beso. James Brown is dead.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: És

0: L'incendi que crema des d'ahir a la nau de la Fundació de Xalles d'Eivissa ha revifat avui de matí. Quina és la darrera hora i com ha estat la situació d'aquest incendi a Eivissa? Anna Fernández, bon dia.
1: Bon dia, ha estat un vesic i passades les 6 del matí ha avisat a l'1-2 que hi tornava a foc en el lloc de l'incendi. Dos camions de bombers han acudit al polígon de Montecristo, on es troba la nau de la Fundació de Xalles, així com la Guàrdia Civil i també la policia local. Una hora després, el foc estava completament apagat. Recordem un incendi que es va originar ahir de tarda a la zona exterior, concretament en un contenidor amb material inflamable que va originar una columna de fum que es veia de a diferents punts de l'illa. Sentim en Joan Carles Palerm, responsable de l'àrea ambiental de la Fundació de Xalles.
2: El bomber va tenir que treure el rotor per assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que a les 6 del matí ha hagut una reviuada, una revisculat, i han hagut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?, per assegurar-se l'extinció.
0: Pendents d'aquests incendis d'Eivissa, en una jornada de molta calor i de vis groc a partir del migdia a les Pitiuses i al centre i nord-est de Mallorca, on els termòmetres s'enfilaran fins als 37 graus. Les altes temperatures no impliquen bon temps. De fet, en aquesta època de l'any poden suposar tot el contrari. Demà es manté l'avís groc al centre de Mallorca per altes temperatures i se n'activa un altre per pluges i tempestes. És època de danes per mort del canvi climàtic i l'escalfament global. Així ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí el responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, Damià Gomis.
3: Com més calent estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
0: Precisament arran de l'inici de la temporada de danes, d'aquí mitja hora es reunirà la Comissió per a la Gestió Integrada de Risc d'Inundació de les Illes Balears, l'INUNCAIP. I la calor està darrere dels talls de subministrament elèctric que es produeixen durant tot l'estiu a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies n'hi ha hagut a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença, al Manco. Endesa diu que pot ser que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre. El regidor d'obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la càrrega de consum.
4: Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espanyant, es han anat posant noves també.
0: I en estatal, el Butlletí Oficial de l'Estat publica avui la declaració com a lloc de memòria democràtica. El Paseo de Meirás, un edifici del segle XIX que va ser la residència d'estiu del dictador Francisco Franco. La resolució tramitada pel govern diu que constitueix un dels espais més significatius per entendre la història contemporània de Galícia i Espanya. I recorda que la dictadura franquista va convertir aquest immoble en un dels símbols de poder de la dictadura de Francisco Franco. Amb aquest punt arribem a les 10:04. És tot de moment. Més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

bezerros para ver-lo deixar tirar um por da França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinotxo

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent. O canviem el final del malson per entregues

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves d'entre 25 i 34 anys que han partit de les illes a viure a l'estranger. Les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 24 varen emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals i d'aquells que han anat a l'estranger i a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva, atenció, als 12.300 en els que han deixat les Balears.
2: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen bones condicions laborals, també de qualitat de vida, i sovint, en aquests casos, el retorn a les Balears els resulta difícil. Declaracions a IB3 Ràdio.
3: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i pues, altres mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altra, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a través de l'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
1: Informació de servei, canvis de circulació per mort de les obres de la carretera general de Menorca.
2: En concret, s'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Telaties, un punt que ha ocasionat queixes dels conductors pel risc i les molèsties que suposen. Ara es pot circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per aquesta zona, pel Telatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat en aquest punt, tot i que ja es pugui circular normalment. Normalment en aquest tram les obres continuen. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i també els desviaments provisionals. Recordem que el tram entre Mó i Alaió seguirà en obres en principi fins a començaments de l'any que ve.
1: El temps és notícia avui. Part de les illes entraran a partir de les 12 en alerta groga per altes temperatures. En un estiu en què ja s'apliquen restriccions d'aigua a Deià, s'apliquen a partir d'avui.
2: Si s'ha de dir que aquest tall, que es durà a terme 3 dies per setmana, afecta els habitatges ubicats a Llucalcari i també al seu entorn, però no al nucli urbà. Amb aquesta mesura es vol afavorir que es recuperin els aqüífers que abasteixen el poble. Escoltam el batle Joan Ripoll.
4: Cada aigua, els aqüífers de cada vegada estan arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquell recurs tan important com és per la vida.
1: En estatal, la central nuclear d'Almaràs funcionarà fins al 2030, després de renovar al govern l'explotació de les unitats UI2, així s'ha publicat avui el BOE, el butlletí oficial de l'Estat, i és una decisió que permet que els dos reactors estiguin en funcionament al Manco, com dèiem, fins al 2030. I a Colòmbia continua la recerca de les més de 400 persones que consten com a desaparegudes després del terratrèmol de principis de setmana, tot i que les possibilitats de trobar ja supervivents és pràcticament nul·la.
2: És per això que a determinades zones les tasques de rescat han donat pas a feina ja de retirada d'enderrocs amb maquinària especialitzada. Fins ara, un total de 348 persones han estat trobades en vida. El nombre de morts oficial és, en aquests moments, de 281.
1: Amb aquest apunt de l'actualitat internacional, arribam a les 11 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen a la sintonia d'IB3 Ràdio a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Graba.
1: Mm-mm.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un, dos...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.
3: Perdón.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En aquesta hora s'activa l'avís groc a les Pitiüses i al centre i nord-est de Mallorca per altes temperatures. Els termòmetres arribaran a marcar 37 graus. I demà es manté aquest avís groc per altes temperatures al centre de Mallorca i se n'activa un altre per pluges i tempestes. És època de danes per mort del canvi climàtic i també per l'escalfament globals, segons ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí el responsable del Laboratori Interdisciplinar del Canvi Climàtic de l'UIB, Damià Gomis.
2: Com més calent estigui la mà, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mà.
1: Precisament arran de l'inici d'aquesta temporada de danes, ara està reunit encara la Comissió per la Gestió Integrada del Risc d'Inundació de les Illes Balears, l'INUN-CAIP. Tot això en un cap de setmana que es canvi de quinzena del mes d'agost i que és un dels moments de l'any amb més moviments aeroportuaris a les Balears. Entre avui i diumenge estan programats arreu de les illes 4.500 vols.
3: I la majoria, com és habitual, tenen origen o destinació Mallorca, en concret 3.155. A Eivissa hi ha 1.350 vols programats aquest dissabte i aquest diumenge, mentre que a Menorca s'arriba als 574.
1: I precisament a Menorca, el centre de salut del Canal Salat ha posat en marxa un nou projecte de mobilitat que permet als professionals sanitaris fer part de les seves visites domiciliàries en bicicleta dins del nucli urbà de Ciutadella. Això sí, la iniciativa es va posar en marxa el juliol i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels equips assistencials, millorar l'accessibilitat dels domicilis i també promoure una mobilitat més sostenible. I a Melilla s'ha instal·lat una barrera marina per evitar l'entrada nedant des del Marroc. S'han extremat les mesures de control per poc es produeixi aquest cap de setmana un episodi semblant al de Ceuta. A finals del mes de juliol, a Ceuta també s'han instal·lat aquestes barreres dins la mà. De fet, a Ceuta encara hi ha persones a la ciutat d'aquelles que varen entrar massivament de forma irregular.
3: I avui, precisament, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que hi hagi cap menor d'edat migrant desatesa a Ceuta. Es calcula que encara són a la ciutat autònoma unes 600 joves menors de 18 anys que, segons la titular del Ministeri, estan totes a centres segurs i protegides. D'aquesta manera, Redondo ha negat informacions que apunten que algunes d'elles viuen al carrer en perill a causa de les màfies que les poden captar per prostituir-les.
4: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
1: Una situació, la de Ceuta, que afecta la política internacional. La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit avui que el seu país continuarà extremant la vigilància de cara a una suposada arribada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma de Ceuta demà.
3: Meloni ha insistit que la gran majoria dels països europeus diu que comparteix les dràstiques mesures adoptades pel seu govern, com per exemple la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya. La prioritat d'Europa, ha afegit la primera ministra italiana, és protegir les seves fronteres exteriors de la immigració descontrolada, eliminar també qualsevol risc per la seguretat i el terrorisme i defensar la llibertat de circulació que constitueix, ha recordat, la base del sistema Schengen.
1: Són les 12 i 4 minuts. Ha estat de moment. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: club.cc.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. La presidenta del govern informa hores d'ara de la reunió d'Inuncaib que ha convocat per fer front a la temporada de danes que comença demà a les Balears i que conviurà, ha recordat, amb dies d'altes temperatures i d'alt risc d'incendi forestal. A l'inici de la seva intervenció, Marga Proens ha insistit en la necessitat de la cultura de la prevenció i ha posat com a exemple la difusió d'informació i el dispositiu de seguretat del dia de l'eclipsi solar.
3: Perquè, com hem vist aquesta setmana en la gestió de l'eclipsi solar, quan hi ha coordinació, quan estem preparats, quan són capaços de fer arribar a la ciutadania la consciència d'autoprotegir-se davant els riscos, és quan, entre tots, aconseguim evitar incidències greus.
2: Encara continua aquesta roda de premsa en què ha insistit en prevenció i seny perquè, com dèiem, demà comença una temporada de risc de fortes pluges i tempestes que podrien provocar inundacions. Més coses, la xarxa 03 i els sindicats Comissions UGT i l'STI reclamen Inspecció Educativa que intervengui de manera immediata per assegurar que es compleixen les ràtios escoletes i no es duguin a terme altres irregularitats en aquests centres educatius. Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la normativa en el primer cicle d'educació infantil.
4: La xarxa i el sindicat denuncien que les educadores han d'assumir tasques de neteja. La responsable de l'ensenyament a Comissions Obreres, Josefina Ramis, diu que a l'estiu s'incompleixen les ràtios, ja que es barregen infants de 0 a 6 anys sense cap tipus de reforç.
5: Una escoleta estem parlant de que tenen 11 infants, nadons, quan som normativa te diu clarament que és 11. Després de la següent classe tenen 18 nins d'un a dos anys i la següent classe em paren a tornar a tenir 18 de 2 a 6. Que això sembla normatiu, diu que tu no pots mesclar.
2: Més coses. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha posat en marxa avui una campanya perquè AENA deixi de gestionar els aeroports de les Balears, una recollida de signatures que durarà 3 mesos i que pretenen dur al Parlament.
4: Sota el lema Fora AENA dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre d'altres qüestions, la saturació de Son Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
6: Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com, per exemple, el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers doncs, tenen veu i vots i són els que marquen la política.
2: Això quan comença un dels caps de setmana amb més moviments aeroportuaris a les illes. Entre avui i diumenge estan programats arreu de l'arxipèlag 4.500 vols i el dia en què dues embarcacions irregulars amb migrants a bord han tocat terra a les costes pitiuses han arribat 45 persones. Mentrestant, i encara de migracions, el govern de l'Estat assegura que està preparat per qualsevol nova arribada massiva a Ceuta.
4: Els missatges a través de les xarxes socials que inciten una nova travessia des del Marroc a Espanya per demà dissabte han posat en alerta les autoritats després del caos viscut el 30 de juliol passat amb l'arribada d'unes 70.000 persones de manera irregular.
2: I demà, primer partit de la temporada del Reial Mallorca de futbol, serà Somos contra el Reial Valladolid i per això l'empresa municipal de transports, l'EMT, reforçarà el servei d'autobusos tant d'anada cap a Somos com de tornada. Un partit que comença a les 9:30 del vespre i que podreu seguir a partir de les 7 a IB3 Ràdio. Amb aquesta informació arribem a la 1. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
7: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Trobar-nos després d'aquest llarg temps.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Una vegada passat l'eclipsi, els esforços dels equips d'emergència se centren ara a preparar-se per l'època de danes i tempestes més violentes que solen començar a partir de meitat d'agost. Precisament per aquest motiu, el govern activarà el Pla Inumbal demà mateix en fase de prealerta, ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, després de la reunió de l'INUNCAIP, l'òrgan encarregat de gestionar les eventuals inundacions que pot desencadenar una dana. En tenim records prou recents, l'any passat a Eivissa, fa 2 anys per aquesta època a Menorca, fa 7 anys, gairebé 8, a Mallorca, Sant Llorenç. La cap de l'executiu destaca la necessitat de traslladar a la societat la cultura de l'autoprotecció que comença a assegurar abans de les tempestes. En uns moments sabrem un poc més d'aquesta trobada que es produeix a les portes d'un cap de setmana en què justament ja s'esperen les primeres pluges de l'agost. De fet, l'EMET ha activat per demà l'avís groc a l'interior de Mallorca. Per avui, però, encara s'espera calma. Xesca Cifra, bon dia.
1: Bon dia. Hem començat amb el cel estirat, però creixeran els núvols durant les hores centrals de la jornada, sobretot, i ja ho comencen a fer en alguns punts a l'interior de Mallorca. De manera molt puntual, aquestes pròximes hores poden descarregar alguns ruixats, però seran ruixats, pluges molt, molt localitzades i tan sols poden afectar algun punt de Mallorca. A Menorca i Eivissa i Formentera tindran pinzellades de núvols prims, però no ha d'anar més. La temperatura avui es manté semblant a la d'ahir. Per tant, una altra vegada, temperatura màxima d'entre 37 a 39 graus a Mallorca. Ja arribam als 36 a Menorca i també a Eivissa. A Formentera avui quedarem al màxim entorn dels 34 graus. La situació a la mar, bastant tranquil·la, tindrem a mar rissada, marejol. Les zones no passaran del mig metre d'altura, amb vent que avui bufa de component est i també tenim una mica d'embat. El cap de setmana es presenta un temps bastant insegur, amb possibilitat de qualque precipitació, tant a Mallorca com a Menorca demà, temperatures que encara no davallen, i diumenge també un ambient més variable, encara amb qualque gota, sobretot a punts de Mallorca, qualque ruixat a Mallorca, que de manera puntual pot descarregar hi ha qualque precipitació moderada.
0: Avui és divendres, 14 d'agost. Bernat Nadal és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
2: Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger. El 2024, darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumam els que partiren altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants.
0: La nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa per consum de drogues.
2: L'autòpsia ha confirmat la hipòtesi de la Guàrdia Civil que investiguen si el consum estava al darrere de l'aturada cardíaca patida pel jove, un irlandès de 25 anys que va ser atès inicialment per una ambulància a les 10 del vespre al passeig de Sant Antoni. Va morir a l'hospital 2 hores més tard.
0: També a Eivissa ha quedat apagat l'incendi i declarat ahir hora baixa la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo i que havia revifat avui matí. I bona Aranyó, bon dia.
3: Bon dia, sí, ha estat un vesí que ha avisat el servei de l'1-2 a les 6 del matí que el foc havia revifat. 2 camions de bombers, Guàrdia Civil i policia local s'han personat a l'incendi que ha quedat totalment extingit en una hora. Recordem que el foc es va originar ahir a la tarda a la zona exterior de la Fundació de Xalles i amb una gran columna de fum visible des de diferents punts de l'illa.
0: Pendents un dia més de Ceuta, amb centenars de menors en situació crítica i amb l'alerta per una

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Get ready, baby. Voy a encenderte.
2: Hola, a Ibiza.

0: Són les 3, moment per repassar els temes principals d'aquest divendres 14 d'agost. Demà s'activa el pla Inumbal per risc de danes. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia, estarà actiu en fase de prealerta per mort del risc d'inundacions en una època de major probabilitat de danes. El govern ja ha preparat torrents i infraestructures per a reduir els riscos. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET per les previsions, l'impuls dels plans d'emergència municipals i dels plans d'actuació local, la neteja de torrents, l'ampliació de la xarxa Tetra i B i les campanyes i protocols d'autoprotecció per fer-hi front.
2: Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
0: Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
1: Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger i el 24, que és quan tenim les darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumen també els que marxaren a altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten que l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag és un dels factors més determinants.
0: Avui també és notícia una iniciativa pionera al centre de salut del Canal Salat de Ciutadella.
1: Les infermeres han canviat el cotxe per la bicicleta per fer les visites domiciliàries dins del nucli urbà de Ciutadella. Els desplaçaments són més fàcils, no s'ha de cercar aparcament i també es dona una segona vida a 4 bicicletes que estaven al depòsit municipal de la policia. El 2025, a tall d'exemple, els professionals de Canal Salat van fer més de 4.500 visites. Ara, segons la coordinadora d'infermeria, Begoña Moll, són més fàcils.
3: Nosaltres fem molt de domicilis a Canal Salat. L'any passat, de 2025, van fer un 4.500 domicilis, 3.600 per part d'infermeria i quasi 1.000 per part dels metges.
0: Avui els aeroports de les Balears són un constant anar i venir de gent.
1: Es creuen aquells que venen de vacances amb els que parteixen i qui torna a casa, ja sigui aquí a qualsevol punt del món. Els 3 aeròdroms de les Illes hi ha programats en total 4.500 vols. El de Sant Joan és el que més moviments programats té i els motius d'aquí el trepitja són ben diversos.
4: Jo vine a veure la família també. La majoria de mi família vive aquí. Jo me crié aquí en Mallorca, però nací en Canàries, en Lanzarote.
5: Jo he venido por ver el eclipse.
6: Muy guay, qué pasada, qué locura. Una pasada.
7: Sorpresa, jo no sé res. Jo sé com anem a Màlaga, ja està. Punto, m'han triat i això no ho veig.
0: La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit que el seu país continuarà extremant la vigilància de cara a una suposada arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta demà, mentre que la ciutat de Ciutat Autònoma i també a Melilla.
1: S'hi han instal·lat una barrera marina per evitar l'entrada nedant des del Marroc. S'han extremat les mesures de control per poc es produeixi aquest cap de setmana un episodi semblant al de Ceuta de finals de juliol. De fet, encara hi ha persones a la ciutat d'aquelles que varen entrar massivament i de forma irregular.
0: Així arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tento.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni, o www.radioartà.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'aeroport de Palma estrena un nou accés al mòdul Interilles per oferir un servei diferenciat per als passatgers que viatgin de Mallorca cap a Eivissa o Menorca.
2: Amb aquesta reforma, els passatgers que hagin de recollir equipatge facturat disposaran d'un itinerari més directe que l'actual per accedir a la sala d'equipatge. La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Sant Joan, que té una inversió total de 559 euros.
1: La seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma ha aparegut amb una pintada en què es pot llegir "El turisme mata".
2: Una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i, per extensió, a tothom qui protesta contra la turistificació massiva.
3: Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se mos ha posat avui a la Conselleria de Turisme, perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
1: I a Formentera, els propietaris d'un hotel de Punta Prima tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment.
2: Els tècnics del CONSA ja han detectat 6 il·legalitats incompatibles amb la normativa urbanística. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller del territori de Formentera.
4: Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar-se amb llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
1: A Menorca, les infermeres del Canal Salat de Ciutadella han canviat el cotxe per la bicicleta per fer visites domiciliàries. Això facilita els desplaçaments, evita problemes d'aparcaments i també dona una segona vida a 4 bicicletes del dipòsit municipal.
2: Cada dia els professionals del Canal Salat de Ciutadella es desplacen per fer visites domiciliàries. La directora del centre és Antònia Pons.
5: Les cures a domicili, els controls de salut, les analítiques... Les visites domiciliàries són per pacients que estan encamats, que no es poden moure.
1: En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut 3 joves després de desarticular un punt de droga a la Soledat que funcionava les 24 hores del dia.
2: El cos ja havia fet una inspecció al mateix immoble fa una setmana. En l'Escorcoll van descomissar diners en efectiu i també quantitats de cocaïna, marihuana i altres drogues.
1: I demà entrem en temporada de danes. També coincideix amb un moment del risc d'incendis. Per això el govern activarà el pla Inumbal per fer front a possibles inundacions.
2: El govern ja ha preparat torrents i infraestructures per reduir els riscos. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de la prevenció per fer-hi front.
6: Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
1: I en clau internacional, el terratrèmol de Colòmbia ja deixa 280 víctimes mortals i prop de 4.000 ferits.
2: Continuen les tasques de rescat cada vegada més a contrarrellotge per trobar supervivents. Encara hi ha 354 desapareguts.
1: I amb aquest apunt de l'àmbit internacional arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: una ferrada.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 varen ser poc més de 3.000 els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 varen emigrar uns 6.100 joves.
3: El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger. Té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. Les bones condicions laborals i la qualitat de vida sovint, diu, dificulten el retorn a les illes.
4: El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posar mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida, ja sigui a través de l'habitatge o a nivell de la compra.
2: La Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella posa el focus en el consum d'aigua al camp. L'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia.
3: La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagú, explica que un dels principals problemes és que es desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola, perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals.
5: L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir, és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos. Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions, en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
2: Durant l'eclipsi de dimecres va morir a Sant Antoni de Portmany un jove irlandès de 25 anys. Va ser després d'haver consumit diverses drogues que li van causar una aturada de la qual no es va recuperar. Ens ho explica Alberto Ferrer.
6: Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rígides a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre ahir a darrera hora del vespre.
2: Més qüestions. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reivindicat el paper dels punts lila com a porta d'entrada al sistema de protecció de la víctima, un lloc on les dones agredides reben acompanyament i seguretat i des d'on accedeixen als recursos disponibles i, si cal, denuncien.
3: Redondo ha agraït tots els pobles que han instal·lat uns punts violetes a les festes patronals perquè les dones puguin sentir-se segures i acompanyades.
7: La violencia está presente en nuestra sociedad, como el machismo está presente en nuestra sociedad. Es un problema estructural de derechos humanos, lo sabemos, pero es necesario que haya una proactividad, por supuesto, de las administraciones, pero también social, para encaminarnos hacia unas sociedades y unas fiestas libres absolutamente de violencias machistas.
2: I un darrer punt internacional, una trentena de persones han estat ferides per un incendi forestal a Croàcia, a la ciutat d'Omis.
3: 7 persones es troben en estat greu després que l'incendi hagi cremat ja desenes de cases i hagi obligat a evacuar un miler de persones.
2: Amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.
8: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Els aeroports de les Balears afronten un dels caps de setmana de més trànsit de l'estiu. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: Comença l'operació sortida i tornada del pont del 15 d'agost amb els aeroports de les Balears preparats per un cap de setmana d'intensa activitat. Només entre avui i diumenge, els tres aeroports de les illes tenen programats més de 5.000 moviments entre arribades i sortides. Son Sant Joan concentrarà la major part del trànsit i dissabte serà el dia de més activitat, amb més de 1.000 moviments previstos. A Eivissa hi haurà 1.350 i a Menorca 574, un volum de trànsit molt semblant al de l'any passat. I atenció als passatgers que arriben d'Itàlia. Es mantenen els controls fronterers, tot d'una, i serem en directe a Son Sant Joan, però avui, divendres 14 d'agost, a l'informatiu vespre, tenim més titulars que ara vos avançam amb Francesc Mas i que no se'n va molt en fora perquè Comissions Obreres i l'empresa de Hanley Swissport han arribat a un acord que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma.
1: El pacte s'ha signat aquest divendres davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
0: I el govern activa demà el pla Inumbal davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions.
1: Han preparat diferents protocols amb l'objectiu de que la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits, com per exemple comerços, centres escolars o camps de futbol. La presidenta és Marga Proens.
2: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
0: El tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
1: En un sopar, la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
0: I la nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa.
1: L'autòpsia confirma que el consum de drogues estaria darrere de l'aturada cardíaca que va patir el jove de 25 anys d'origen irlandès.
0: I a Eivissa també els bombers han hagut d'actuar de nou avui de matí per un incendi que s'havia revifat a la nau de la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo.
1: El foc ha quedat definitivament controlat a les 8:15. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xalles.
3: Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que acabat les 6 del matí ha hagut una revivada, una revisculat, i han tingut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
0: I un dia més, mirant cap a Ceuta.
1: A la plana internacional, la Terra ha descarregat un tren el segon en més de 24 hores. De moment, no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que hi ha un altre tren descarrilés i deixés una vintena de persones ferides.
0: I en el cas dels esports, el Real Mallorca s'estrena demà a segona divisió. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, ho farà Somos a les 9:30 del vespre davant d'un Real Valladolid que ja és a Palma amb 24 jugadors, dels quals només 15 estan inscrits avui. No cal dir que el Mallorca és el principal favorit de la categoria a tornar de nou a primera divisió.
0: Gràcies, Toni Tenerife. Tornem amb tu passades les 7:30 en aquest informatiu vespre, i ara anem a veure què ens depara el temps.

0: Setmana interessant, meteorològicament parlant. Passam d'un raig verd a un avís groc, ara tenim el cel blau, i ja només ens falta la fitxa vermella, que millor que no, perquè no sol ser bon senyal. El cas és que demà totes les illes entren en prealerta davant el risc de torrentades i danes, com cada any. I ara mateix, el nostre meteoròleg, Dani Capó, ens aclarirà si han de passar molta pena. Dani, bon vespre.
1: Bon vespre. Bé, de moment, grans danes no se'n veuen a la vista, però demà hi haurà alguns matisos en la previsió, una previsió que avui ens ha deixat un dia bastant tranquil i molt càlid, ja que hem tornat a fregar un dia més als 40 graus. Demà pot baixar qualque grau la temperatura, però segurament la notícia la tindrem al cel, amb alguns núvols d'evolució que poden créixer cap a migdia, principalment a punts interior de Mallorca, on és probable que també arribin a deixar alguns ruixats, que serien locals, però que també poden ser alegres i venir acompanyats de tempesta. En canvi, el dematí, ja a partir de mitjan cap vespre, segurament veuríem bastant el sol. El vent, per la seva part, bufarà fluix, bufarà de direcció variable, per tant, a la mà no esperant grans complicacions i trobarem una situació bastant tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. Bon cap de setmana. I en cultura, per si encara no teniu plans, en una hora el ballet del Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna a l'Auditorium de Palma amb un clàssic dels clàssics del repertori de dansa al Llac dels Cignes de Tchaikovsky.
2: El director i fundador de la formació, Viktor Ichchuk, afirma que la dansa clàssica és un art en evolució contínua i cada vegada més complicat.
3: La tècnica del ballet cada any mejor. I más difícil. És increïble perquè clàssico és un ballo que tiene todos los movimientos, ¿sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo. Pero sí, cada año más difícil.
0: Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Francesc Camàs i Facundo Tenaglia, al control tècnic. Començam.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: 7:06, encetam aquest informatiu als aeroports de Balears que afronten aquest cap de setmana una intensa activitat coincidint amb el pont del 15 d'agost. Sant Joan concentrarà 3.155 moviments entre avui i diumenge, en dissabte com a jornada de més trànsit, amb més de 1.080 operacions programades.
1: A Eivissa hi ha previst 1.350 moviments durant els 3 dies, mentre que a Menorca se'n compatibilitzen 574. En total, els 3 aeroports de les illes sumaran més de 5.000 moviments entre avui i diumenge, entre arribades i sortides. I si ho comparam amb l'any passat, el trànsit es manté en nivells molt similars. A Palma, aquest cap de setmana es faran 11 operacions menys. A Eivissa també hi ha una lleugera baixada, mentre que a Menorca registra una activitat semblant a la del 2025. A més, aquest cap de setmana es mantenen els controls fronterers als passatgers procedents d'Itàlia. Des del 8 d'agost, més de 3.000 viatgers arribats d'aquest país han estat identificats a Espanya.
0: I precisament per saber com va aquest moviment a Sant Joan a les portes d'un cap de setmana d'operació sortida, però també de retorn de vacances. Anem ara fins a l'aeroport de Palma, Llalles, Victòria Morell. Victòria, com és l'operativa avui a Sant Joan i quin ambient hi ha a l'aeroport en aquest inici del cap de setmana llarg?
2: Bon vespre, ja ho deu. Avui l'aeroport de Palma viu una jornada especialment intensa coincidint amb l'inici del pont del 15 d'agost. En aquest moment, no s'ha registrat cap cancel·lació, cap incidència destacable. Aena, les demores a l'acumulació de trànsit al llarg del dia, divendres prèvi d'estiu com és la del pont amb una elevada activitat i descarta que estigui relacionat amb problemes operatius o en condicions meteorològiques adverses. A la terminal, mentrestant, l'ambient és tranquil, tot i l'elevada afluència de viatgers, i és que aquest cap de setmana coincideix en dues realitats, el qui tot just comença les vacances amb alegria, il·lusió i, en alguns casos, també amb ganes d'escapar-se de les altes temperatures.
3: Bon anam de 2 dies a Bilbao. A més, si fa poquet de frescató.
4: Pues ahora vamos a Madrid, dormimos allí y mañana cogemos un vuelo a Miami y vamos a Orlando en coche. 4 horas.
5: Contentos ya por acabar el trabajo y descansar un poquito. Y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
2: Però mentre tot just els dies de descans per a
0: tenim problemes amb aquesta connexió. Aquestes dues setmanes són les darreres que queden per molta gent de vacances i per això aprofiten per viatjar. Per tant, aquesta darrera operació sortida pels que hagin pogut demanar vacances aquest estiu l'aprofitaran mentre l'augment de pressió de gent el mes d'agost a l'aeroport s'ha notat, com ens explicava la companya Victòria Morell. D'altra banda, l'aeroport de Palma ha obert avui un nou accés al mòdul Interilles. Amb aquesta reforma es pretén oferir un servei diferenciat per als passatgers que utilitzen de manera habitual aquestes connexions per als seus desplaçaments dins l'arxipèlag.
1: La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Palma, que té una inversió total de 559 milions d'euros i que afronta enguany la seva última fase d'execució. A més del nou accés al mòdul, les obres de l'aeroport de Palma inclouen la posada en funcionament d'un nou control de seguretat, una nova zona comercial i la transformació de l'àrea exterior d'arribades, que incorpora una passarel·la per als vianants que connecta la terminal amb la primera planta de l'aparcament.
0: I no deixem l'aeroport perquè Comissions Obreres i l'empresa de Handling Swissport han arribat a un acord que permet desconvocar les 4 jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma. El pacte s'ha signat avui, aquest divendres, davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
1: Entre els compromisos hi ha el d'ampliar les jornades laborals fins al màxim possible, tenint en compte l'estacionalitat, millorar la planificació dels torns i els dies lliures i revisar les taules salarials perquè s'ajustin al conveni del sector, inclosa l'aplicació de l'IPC del 2026. També es revisarà la situació dels treballadors subrogats procedents de Grand Force per corregir possibles diferències salarials i s'obre la porta a negociar nous complements com un plus de multifunció per al personal de passatgers. Comissions Obreres Obreres valora positivament l'acord, però adverteix que és només un primer pas i que ara s'haurà de garantir el compliment dels compromisos adquirits. El sindicat havia mantingut la convocatòria de vaga després que UGT arribés a un acord diferent amb l'empresa el passat 31 de juliol.
0: Per cert, que la Conselleria de Treball ha tornat a reclamar anar a la reobertura immediata de la cantina com a espai en què els treballadors es puguin protegir de les altes temperatures en plena temporada estival.
1: El gestor aeroportuari mostra una predisposició positiva a la petició de l'executiu i, segons ha comunicat l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, assegura que fa feina a fi d'adequar les instal·lacions per habilitar la cantina com més aviat millor.
0: I davant tot això, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha posat en marxa avui una campanya perquè Aena deixi de gestionar els aeroports de les Balears. Una recollida de signatures que durarà tres mesos i que pretenen dur al Parlament, Neus Pericàs.
6: Sota el lema Fora Aena dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitzat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre altres qüestions, la saturació de Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
7: Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers doncs, tenen veu i vot i són els que marquen la política.
6: L'Assemblea també qüestiona la privatització parcial d'Aena l'any 2015 i defensa que per a un territori insular els aeroports són una infraestructura estratègica i essencial.
7: I una illa no tenim aves, això és la nostra porta d'entrada, és bestial que un servei públic estigui posi per davant els dividends del 49% i des d'aquest gran fons de voltors que se'n toquen el nas de la nostra situació.
6: La recollida de firmes ja és oberta i es mantindrà activa fins al novembre. Durant aquest temps, l'Assemblea vol donar a conèixer la seva proposta i recollir suports per reclamar un canvi en el model de gestió aeroportuària de les illes.
8: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I un dia més el turisme centra l'actualitat de les illes i en aquest cas el missatge de la pintada que ha aparegut avui a la seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma i on es podia llegir El turisme mata.
1: Una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i, per extensió, a tothom qui protesta contra la turistificació massiva.
9: Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se'ns ha posat avui a la Conselleria de Turisme perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
1: És la segona vegada que apareixen pintades d'aquest tipus a la Conselleria, després que fa poc més d'un any Arran Mallorca escrivís culpables de la nostra misèria.
0: No només a Mallorca, el tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella en un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
1: La gent ha de dur el seu menjar i beure i també camisetes amb el lema Fartes. Es tracta d'un sopar comunitari contra la saturació que, diuen, provoca el model econòmic actual centrat en el turisme i l'augment de pressió humana amb els recursos naturals de l'illa tensats. L'aigua que es gasta durant l'estiu, la demanda d'energia elèctrica i una recollida de fems que també, diuen, que es veu superada. També es farà un gran joc comunitari semblant a un bingo amb temàtiques com la dels habitatges, que no són assequibles per als residents, la precarietat laboral i les dificultats per trobar aparcament per l'entrada de vehicles de fora i cotxes de lloguer.
0: I és que el turisme, la població flotant, consumeix més recursos i genera més residus. De fet, prop del 40% dels residus que es generen a les illes en un any provenen de l'activitat turística. La fracció que més augmenta és l'orgànica i ho fa, sobretot, els mesos d'estiu, que és quan es triplica.
1: Tirme ha rebut el 2025 un 9% més de residus que el 2024. Això sí, el 100% d'aquests s'han reconvertit. De fet, Mallorca té abocament zero des de 2010. L'empresa de gestió de residus vol que tota la comunitat aconsegueixi aquesta fita ben aviat. És Antonio Pons, director general de Tirme.
10: Somos la primera, el primer territorio en tener vertido cero, ya desde 2010. Ese fue un hito importante, el primer territorio en España en conseguirlo y uno de los primeros incluso en Europa.
0: Ara fem una petita pausa i tot d'una vos explicam en què consisteix el pla de ple alerta davant el risc de torrentades i danes.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
11: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 17 minuts d'aquest 14 d'agost. I heu de saber que demà dissabte totes les illes entren en prealerta davant el risc de torrentades i danes. És per això que el govern ha activat el pla Inumbal en fase de prealerta. Els equips d'emergències estan coordinats i preparats. De fet, aquest cap de setmana ja podria haver-hi pluges i tempestes d'intensitat considerable, tot i que serà a llocs molt puntuals. Val a dir que aquesta situació d'alerta coincideix amb l'avís d'altes temperatures a l'arxipèlag i l'alt risc d'incendis. Darrere de tots aquests fenòmens, els experts tenen clar que es troba el canvi climàtic.
1: Govern i serveis d'emergència han revisat els mecanismes de coordinació, prevenció i resposta davant possibles episodis de pluges intenses i inundacions. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET, l'impuls dels plans d'emergència municipal. També dels plans d'actuació local, la neteja dels torrents, l'ampliació de la xarxa de Tetra i les campanyes i protocols d'autoprotecció.
12: Recordem que el risc zero no existeix i que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Augmenta el risc de tempestes més virulentes, de les conegudes com a danes.
1: L'Observatori de Riscos Naturals de les Balears, RISCVAL, apunta que les condicions atmosfèriques d'aquest estiu poden complicar la temporada de pluges. Miquel Tomàs és tècnic de RISCVAL.
13: Enguany tenim puntura el punt afegit de si ja el risc és elevat tots els anys, enguany puntura tenim aquest punt afegit de que tenim la temperatura de la mà molt elevada i això pot fer que si ens arriba un embossament d'aire fred, les precipitacions puguin tenir un caràcter més intens de lo que seria esperable altres anys, generant respostes que podrien ser més contundents.
0: A més, les temperatures nocturnes de manera prolongada molt elevada, fet que contribueix encara més que es puguin produir fenòmens intensos.
1: RISCVAL monitora gairebé tots els canals d'aigua de les Balears. L'objectiu és donar una resposta ràpida davant una situació de perill, com són les torrentades, empren tecnologia de darrera generació que podria millorar-se amb la coordinació d'altres institucions.
13: I sí que hi ha coses que ens podrien ajudar a millorar una mica. Per exemple, que se millorassin les imatges de radar d'AEMET, en la freqüència que se serveixen aquestes imatges, que ara, per exemple, tenen un petit retras de 30-40 minuts.
1: Els drets vulnerables a petit torrentades són les denominades zones ARPSI. El torrent de Navàrbara i el torrent Gros de Palma o el torrent de Ses Planes de Sant Llorenç són punts que estan especialment vigilats per RISCVAL.
0: El mes que ve, per cert, començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua al costat de la carretera de l'aeroport d'Eivissa, que és, a més, un dels punts més afectats per les danes a les Pitiusses. Feines que ajudaran a drenar l'aigua amb més eficàcia. El govern, Gemma Guasp, invertirà 3 milions d'euros en total.
14: La carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern ha estat treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua a aquest punt. José Luis Mateo es conseller de Territori.
15: La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
14: D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes de setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Griver, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, que és també regidora de Medi Ambient, però a Sant Josep.
16: Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'embornals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
17: Para poder tener a punto los embornales y limpiarlo todo.
14: Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. La setmana que ve, el d'Eivissa farà neta la part del torrent de Sallavanera en el seu pas per l'edifici Brisol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge a l'avinguda 8 d'agost.
0: Tot això quan demà farà 2 anys d'una de les torrentades més destructives, en aquest cas a Menorca. Els municipis més afectats van ser Alaior i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua. En té la informació Blai Barber.
18: La dana del 15 d'agost de 2024 va deixar nombrosos danys al municipi d'Es Mercadal. Els veïns, des de les finestres de casa seva, van veure com el torrent es desbordava i ho arrasava tot. L'aigua va rompre els ponts, alguns vehicles van quedar enganxats i el fang va entrar dins les cases. Molts mercadalencs van veure com quedava destrossat el seu mobiliari. Es va arribar a més de 200 litres per metre quadrat. La força de l'aigua també va deixar molts desperfectes al camp de futbol d'Es Mercadal i al camí de Tramuntana. Els carrers del centre semblaven rius per on baixaven taules i cadires. Alaior va ser l'altre municipi que va patir greus danys per la dana del 15 d'agost. Els accessos a la barriada de Cal en Busquets van quedar totalment inundats i es van haver de rescatar ocupants de vehicles. Els plans, una zona inundable del municipi al costat de la carretera general, va quedar negat per l'aigua amb rescats de la Guàrdia Civil en helicòpter per treure la gent dels terrats. La platja de Cal en Porter de l'Alaior, en aquest episodi extrem, també va quedar irreconeixible i va tardar molts mesos a recuperar el seu aspecte.
0: Parlem ara de danes i de temporals, però també és important en relació a això prendre mesures contra la sequera. En parlarem a continuació.
8: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: La sequera en parlam ara a les 7:24, perquè deia aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el nucli urbà del poble, sinó el nucli de Llucalcari i el seu entorn, com són Sampaltada, les coves de Can Puigcerver i la Cala. Una limitació que s'aplicaran els dilluns, els dimecres i els divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. Els veïnats critiquen la falta de mesures i recursos per poder acumular millor l'aigua de les pluges a l'hivern. Al Batle de Deià, Joan Ripoll ha explicat en declaracions a IB3 Ràdio que aquestes mesures restrictives afecten també l'hotel La Residència, ubicat a les zones de limitació d'aigua, i que en té un consum d'uns 20 metres cúbics d'aigua al dia.
19: Cada aigua, els aqüífers de cada vegada estan arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquest recurs tan important com és per la vida.
1: Els residents entenen els talls de subministraments, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als hotels i les pensions del nucli urbà.
20: Natural que hi hagi restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
21: Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. No mos descompten cap rebú ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
3: Estic d'acord, però també troc que els grans hotels haurien de subministrar més la seva aigua.
4: Evidentment, quan tu planifiques una urbanització o una zona que se faran X habitatges, has de pensar que aquests X habitatges consumiran aquesta quantitat d'aigua. I si no disposes d'ella, doncs has de posar recursos en la forma d'aconseguir-la. No sé si són desalinitzadores, no sé si és modificar la forma dels aqüífers com se tenen, no ho sé quines.
1: Dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana aquest municipi de la Serra de Tramuntana, un 35% arriba en camions i només a les zones restringides en gasten 250 metres cúbics cada setmana.
0: I no ens movem de la Serra de Tramuntana perquè Esporles, concretament a les urbanitzacions de Serrotgetes i Jardín de Flores, s'ha aprovat l'execució d'un nou pou per reforçar el subministrament d'aigua.
1: L'Ajuntament d'Esporles ha rebut la resolució favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear, que autoritza l'execució d'un nou sondeig a la finca de Ses Rotgetes. L'actuació preveu una perforació subterrània d'un màxim de 200

0: Claro, i les restriccions cada any. Però aquest any ha estat horrorós. Ha estat horrorós perquè hi havia qualque vial, que no hi havia sobretot vial nou, que no sé quant de dies va estar sense aigua. Estiren contents, el veïnat.
1: L'Ajuntament recorda que, malgrat que l'autorització administrativa permeti iniciar els treballs de perforació, el consistori no podrà incorporar directament l'aigua a la xarxa municipal fins que no es facin les proves pertinents i s'avaluï l'impacte ambiental. Les obres tenen un termini màxim d'execució d'un any i l'Ajuntament ja ha anunciat que publicarà la licitació del projecte tan aviat com es pugui.
2: Mentrestant, la Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella ha posat avui el focus en el consum d'aigua al camp, com explica Clara Lorduy.
3: Com ha explicat la batllessa de Ciutadella, un dels principals problemes del municipi és que desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola, perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals. Aquestes són les paraules de Maria Jesús Begur.
4: L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que feu una crida en els pagesos. Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
3: Mentrestant, l'Ajuntament fa feina per reduir les fuites de la xarxa, que suposen prop d'un 20% del consum d'aigua, i en una ordenança que permeti aplicar restriccions i sancions. A la comissió reunida avui, el sector hoteler s'ha compromès a vigilar el rec dels jardins i planejar emprar aigua reutilitzada per netejar les piscines. El GOP Menorca ha insistit precisament en la importància de reforçar el control dels grans consumidors davant d'una situació de sequera que consideren especialment greu.
2: Per tot plegat, l'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30, moment de repassar els principals titulars perquè comença l'operació sortida i tornada del pont del 15 d'agost amb els aeroports de les Balears preparats per un cap de setmana d'intensa activitat. Només entre avui i diumenge els tres aeroports de les illes tenen programats més de 5.000 moviments entre arribades i sortides.
1: Son Sant Joan concentrarà la major part del trànsit amb 3.155 operacions i dissabte serà el dia de més activitat, amb 1.088 moviments previstos. A Eivissa n'hi haurà 1.350 i a Menorca 574. Un volum de trànsit molt semblant al de l'any passat. Per alguns comencen les vacances, mentre que per altres és moment de tornar.
6: Contentos ja por acabar el trabajo y descansar un poquito. Y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
7: Vamos con depresión. La huerta ya es un poquito jodida. Pero bueno, bien, la verdad que ha sido una semana buena.
2: El sindicat Comissions Obreres i l'empresa de Handling Swissport han arribat a un acord, per cert, que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes precisament a l'aeroport de Palma.
1: El pacte s'ha signat aquest divendres davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. La representant sindical de Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, celebra els avanços assolits, tot i que assegura que cal continuar treballant en el conveni col·lectiu.
8: Hemos conseguido poner encima de la mesa y recoger compromisos sobre cuestiones que afectan directamente a condiciones laborales y económicas de la plantilla, como las ampliaciones de jornada, la máxima contratación, la situación del personal subrogado, que tenía como garantía una serie de condiciones y no se estaban cumpliendo, y la revisión de las condiciones salariales.
2: I el govern activa demà el pla inumbal davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions.
1: Han preparat diferents protocols amb l'objectiu que la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits, com per exemple comerços, centres escolars o camps de futbol. És la presidenta de l'executiu, Marga Provenç.
9: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
2: I el tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
1: En un sopar, la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
2: En Crònica Negra, la nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa.

0: cotxe.
1: L'autòpsia confirma que el consum de drogues estaria darrere de l'aturada cardíaca que va patir el jove de 25 anys d'origen irlandès.
0: I avisa també, els bombers han hagut d'actuar de nou avui matí per un incendi que s'havia revifat a la nou de la Fundació de Xalles. Ha estat al polígon de Montecristo.
1: El foc ha quedat definitivament controlat a les 8:15. Joan Carles Palerm, tècnic de la Fundació de Xalles.
2: Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que acabat les 6 del matí hi ha hagut una reviuada, una revisculat, i han tingut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
0: I un dia més, miram cap a Ceuta.
1: Les autoritats es preparen davant una possible nova entrada massiva de migrants anunciada per demà a través de les xarxes socials, mentre centenars de menors continuen una situació crítica als carrers. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que les nines estiguin desateses.
3: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
0: I a la plana internacional, a Anglaterra ha descarrilat un tren al segon en menys de 24 hores.
1: De moment, no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que ahir un altre tren descarrilés i deixés una vintena de ferits.
0: I ara, 7:34, arriben els esports.
4: Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
0: I arriba l'hora de la veritat pel Real Mallorca. Toni Tenerife, bon vespre.
5: Bon vespre. Demà comença la Lliga per al conjunt mallorquinista, una experiència diferent, ja que tornen a competir a segona després de 5 temporades consecutives a primera divisió. I a priori és un dels candidats al retorn per la via ràpida de màxima categoria de futbol espanyol. El primer test, amb nota, el tindrà a partir de les 9:30 del vespre de demà dissabte davant un Real Valladolid en situació crítica, que ja és a Palma amb 24 jugadors, dels quals només 15 estan inscrits avui. El tècnic Fran Escrivá afronta aquesta circumstància en resignació.
6: Yo lo he preparado con la idea de contar con todos. Puede ser que algún jugador no lo tenga, pero yo como eso no lo sé exactamente ahora quiénes van a estar y quiénes no, lo he preparado exactamente igual. Es decir, pese a tener alguna ausencia, hemos ganado, pues sería estupendo, pero si no se da el resultado que queremos, no me van a oír excusas de ese tipo.
5: Dit això, no deixa de ser un ets primera, un clàssic de la competició que tal vegada també estarà al ventall de favorits de cara al retorn a primera. Així ho considera el tècnic local Luis García, que sap molt bé d'acabar aquesta segona divisió.
7: No tengo ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
5: El de demà serà un partit de màxim respecte entre dos equips que han modificat moltes de les seves peces i que esperen donar el millor de si a les seves circumstàncies. Luis García i Fran Escrivá a la prèvia del partit.
7: Queremos ser un equipo valiente, un equipo que trate de ser protagonista, pero que a la vez entienda los momentos de los partidos. No podemos obviar la capacidad de los rivales, la dificultad de la categoría, y va a haber momentos complicados, va a haber momentos que vamos a tener que sufrir, que defender bien, que estar juntos, que estar unidos, porque la categoría te lo va a exigir y hoy en día el fútbol en sí te exige ser muy completo.
6: Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
5: Un partit de demà que pot marcar el camí del que serà una temporada llarga i dura en 42 partits només a la fase regular. De la primera jornada a la segona, per cert, avui s'avança un partit. A les 8:30, Real Sociedad B, Castelló. I per tancar el bloc del Real Mallorca, un missatge de l'exvermer Johan Mojica, i que ja se sent 100% del Getafe de tota la vida.
8: Hola, mi gente, soy Johan Mojica y es un verdadero placer poder estar aquí en Getafe con muchas ganas de compartir con todos ustedes, de estar con todos los azulones. Dios los bendiga, espero verlos pronto y bueno, aquí vamos a empezar a seguirnos.
5: Un dels clàssics de l'estiu balear, el Trofeu de l'Agricultura, juga des de les 7 al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla amb l'enfrontament entre el Poblense i el Atlètic Balears. Un partit en què l'actual tècnic blanquiblau, Òscar Troya, torna al que va ser el seu santuari per un espai de 10 temporades, Sa Pobla. Sens dubte, un moment molt especial, el que està visquent precisament a la localitat mallorquina. Miquel Bernassa Molondro és el president del Poblense.
9: Òscar Troya, agrair-li que hagi estat tots aquests anys amb el Poblense, una gran persona, un gran entrenador i un gran amic del Poblense, i en especial meu, el líder Gitch, tot el sort. Igualment, que quatre jugadors nostres se n'han anat a l'Atlètic Balears, i també desitjar tota la sort del món a tots ells.
5: Un trofeu en què enguany no serà present un habitual a Sa Pobla, el Real Mallorca.
9: Mallorca se va començar amb ell i quasi te diria que potser ha vengut 35 o 40 vegades, i enguany, en planificació que va fer el Mallorca, no ha estat possible que vengués, i bé, contactàrem amb l'Atlètic Balears, que diguem que és el segon equip que poden dur aquí millor perquè aquest trofeu sigui interessant.
5: A més del Trofeu de l'Agricultura, també juga a la mateixa hora que Sa Pobla, l'U d'Eivissa, penya esportiva, l'Estadi Camp Misses, en partit de preparació. També disputa des de les 5:30 la final de la fase autonòmica de la Copa Federació entre Porreres i Societat Esportiva Eivissa. Marcador, temps de descans de Porreres 1, Societat Esportiva Eivissa 0. I un darrer punt pel que fa a la segona federació. El Castelló B passa del grup 2 al grup 3 i serà rival dels 4 equips balears de la categoria. Atlètic Balears, Mallorca B, Poblense i penya esportiva. A Futbol Sala hi ha avui un partit amistós d'autèntic luxe. Els dos darrers finalistes de la Champions, Palma Futsal i Sporting de Portugal, jugaran a partir de les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal, el Trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume. I un dels que hi participaran serà el seu capità, Carlos Barrón, que ja suma amb l'enguany 14 temporades al club. Ell parla del fet que avui tornin a jugar on va començar tot.
10: Yo creo que vuelve a los orígenes, ¿no? Nació ahí nuestro club. Ya hemos jugado algún torneo de con esta Balear, Miquel Jaume, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, jugamos contra Corinthians. Yo creo que cada vez que vamos allí es para jugar un buen torneo, y ojalá que sea como aquel que recuerdo contra Corinthians que ganamos, así que esperemos esta noche levantar ese título.
5: Són declaracions fetes a Esports 3 per un Carlos Barrón, que valora amb optimisme la plantilla confeccionada per enguany, en què es manté el gruix de la passada temporada.
10: Al final, cambiar tantos jugadores, ahora lo que te viene bien es eso, trabajar con un grupo que ya has trabajado el año pasado, pues eso, es mucho tiempo ganado. Al final, el año pasado, a mitad de temporada, pues nos íbamos conociendo y mucho tiempo, muchas sesiones juntas, y prácticamente julio se anotó el único nuevo.
5: I ara, parlant de Cistella, el Fibui Palma vol premiar la fidelitat del seguidor. D'aquesta manera, Guillem Boscana, president del club, ha avançat que els socis que renovin el carnet d'abonats pagaran el mateix preu que la temporada passada. Els nouvinguts tindran un 10% més pel que fa a l'exercici anterior.
11: hem intentat afavorir en el màxim en el soci fidel, en el soci de tota la vida, en el soci que sempre ens ha acompanyat. I la primera cosa que hem decidit, o que vàrem decidir, és que els preus de la temporada 26-27 pels socis que ja ho eren l'any passat, és a dir, pels socis que renoviguen, seran exactament els mateixos.
5: A la campanya de Bonàs també hi era present el director esportiu Martí Josep Vives. Amb 7 incorporacions i només 5 jugadors de l'any passat, reconeix que està molt satisfet per com ha anat la confecció de l'equip per enguany.
12: Hem tingut la sort que un mercat, el que nosaltres hem cercat, el que nosaltres ens ha agradat, el que nosaltres hem anat a per ells, i ells, els jugadors, han vist que nosaltres érem una bona opció per ells, per tant, ha anat tot rodat i no hem necessitat esperar a ningú, no hem necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem, i estic molt content per això.
5: D'altra banda, Palmer Basque ja té una nova incorporació, la de Desai Mingo, base nord-americà, 24 anys i 1,97 d'alçada, provet dels Charlos 49ers de la NCAA. I ja per tancar el bloc del bàsquet, cal destacar que la 6a edició del Ciutat de Mó tindrà també un cartell de luts en bàsquet Menorca com a equip anfitrió i un dels projectes més emergents de l'Eurolliga, el París Basketball. El partit que de segur complirà les cadenies del pavelló Menorca es jugarà divendres 4 de setembre. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Toni Tenerife. Fem una petita aturada, però no partiu, perquè tot d'una tornem en la Crònica Negra, la darrera hora a Ceuta i el món, i vos proposam plans molt interessants pel cap de setmana.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
13: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: I 45 minuts encetam la crònica negra a Calvià, hospitalitzada en estat greu una dona després d'ofegar-se a la platja Oratori de Portals.
1: Els socorristes l'han rescatat de l'aigua en situació de parada cardiorrespiratòria. Després de practicar-li maniobres de reanimació, la dona ha recuperat el pols i ha estat traslladada a l'UCI de Son Espases amb pronòstic crític.
0: I un menor ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases també per un politraumatisme, en aquest cas després de saltar l'aigua des d'una alçada de 8 metres a Calabarques.
1: Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, dues unitats de suport vital avançat del SAMU 061 i l'helicòpter Samilana.
0: També, malauradament, és notícia la mort d'un jove irlandès de 25 anys a Sant Antoni. Va ser durant l'eclipsi de dimecres, després d'haver consumit diverses drogues que li causaren una aturada de la qual no es va poder recuperar Alberto Ferrer.
2: Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rigidesa a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre i a darrera hora del vespre.
0: I la Policia Nacional ha detingut tres joves després de desarticular un punt de droga a la Soledat que funcionava a les 24 hores del dia.
1: El cos ja havia fet una inspecció al mateix immoble fa una setmana. El segon escorcoll es va fer després de detectar que hi seguien arribant consumidors. Per dificultar l'accés s'hi havia instal·lat una porta blindada i també hi havia un desguàs per desfer-se de les substàncies. Durant l'escorcoll els agents van descomissar diners en efectiu i més d'un quilo de drogues.
0: I més qüestions, perquè l'incendi que va tenir lloc a Llora Baixa a la nau de la Fundació de Xelles d'Eivissa ha revifat avui de matí. A les 6 concretament s'ha avisat emergències i en poc més d'una hora estava completament apagat, David Ventura.
3: Quan l'incendi semblava que ja estava extingit, un vasí ha avisat al 112 que el foc havia reviscolat. Dos camions de bombers han tornat al polígon de Montecristo, on es troba la nau de la Fundació de Xelles. A les 8 i quart, el foc, per segona vegada i ara de manera definitiva, ha estat controlat. L'incendi va començar dijous, poc abans de les 7 de la tarda, en un magatzem exterior. Els dos treballadors que es trobaven en aquells moments fent feina van poder escapar. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xalles.
4: Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que a les 7 del matí hi ha hagut una revivada, un revisculat, i han hagut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
3: Durant l'incendi s'han viscut moments de molts nervis perquè la nau està just al costat de dues cases d'habitatges. Afortunadament, el centre operatiu de bombers està davant del polígon Montecristo i van arribar al lloc dels fets amb molta rapidesa. A hores d'ara es desconeixen les causes exactes de l'incendi.
0: I els propietaris d'un hotel de Punta Prima a Formentera tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment. Els tècnics del Consell hi han detectat 6 il·legalitats incompatibles en la normativa urbanística.
1: En concret, l'hotel Club Sunway, Punta Prima, varen aixecar un nou volum de 80 metres quadrats, tres ampliacions més d'un edifici preexistent o un porxo amb coberta i escala. La resolució ordena esbocar-ho tot, a més del restabliment i la reposició d'altres actuacions que tampoc no disposen de títol habilitant i que varen ser detectades en la mateixa inspecció. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller de Territori de Formentera.
5: Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar-se llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
6: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I en l'àmbit estatal, el govern es prepara per una possible nova arribada massiva de migrants a Ceuta. Els missatges a través de les xarxes socials que inciten una nova travessia des del Marroc a Espanya per demà dissabte han posat en alerta les autoritats després del caos viscut el 30 de juliol passat en l'arribada de 70.000 persones. La presència militar i forces de seguretat de l'Estat han augmentat i la frontera de Castillejos al Marroc també està blindada. En aquest moment es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquests migrants, 600 dels quals serien nines menors d'edat.
1: La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'elles estigui desatesa.
7: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades teutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit en la necessitat que es retornin tots els migrants que queden a la ciutat al Marroc i ha exigit més presència del govern espanyol en la ciutat autònoma.
8: El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino, solamente tiene una salida.
1: Declaracions del president de Ceuta després de la trobada avui amb el president del Senat, el també popular Pedro Royán, que ha exigit a l'Estat que enviï tots els recursos necessaris per tornar la situació d'abans de l'arribada massiva.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: I encetam la plana de Breus a la Moncloa, que prorroga 4 anys la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura. La planta podrà estar activa fins al juny de 2030 després de comprovar que assegura que no genera cap cost extra per als ciutadans. D'altra banda, l'incendi a Niebla a Huelva ja ha cremat més de 31.000 hectàrees.
1: I ja és un dels pitjors de la història d'Andalusia. L'operatiu d'extinció ha aconseguit concentrar el foc en una zona i per ara l'incendi continua actiu només en un front. El conseller de Presidència d'Andalusia, Antoni Sanz, explica que el foc ja està en capacitat d'extinció.
9: El gran trabajo de los operativos ha provocado que sí hayamos conseguido estrangular el perímetro de incendio, hayamos cerrado puertas y el incendio ya se dirija como frente activo ya solo a una zona, no al conjunto del incendio. Por eso la importancia, desde luego, también de que evolucionemos en los mensajes y ya no es una situación de fuera de capacidad de extinción.
0: I Òscar, el foc ja ha cremat més de 10.000 hectàrees i el monestir vell de Sant Joan de la Penya continua sent una de les principals preocupacions.
1: Davant el greu risc de desaparició del panteó dels primers reis aragonesos, se n'han tret peces de valor. Mentrestant, l'operatiu continua treballant per frenar l'avanç de l'incendi que s'ha reactivat en una part i ha obligat a evacuar 4 municipis més.
0: I a la plana internacional, Luigi Mangione s'ha declarat culpable d'assassinar el director executiu de la companyia d'assegurances de salut United Healthcare.
1: El jove de 28 anys ha admès a la jutgessa que va disparar contra el CEO, Brian Thompson, i que era conscient que el que feia era il·legal. Els fets van passar l'any 2024 en un cas que va tenir un gran ressò mediàtic per considerar els atacs de Mangione com una venjança contra el sistema de salut estatunidenc.
0: I Anglaterra ha descarrilat un tren, el segon, en menys de 24 hores.
1: De moment no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que ahir un altre tren descarrilés i deixés una vintena de ferits.
0: I ara és hora d'encetar la plana cultural.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
10: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu...
0: La música brasilera protagonitzarà enguany la 8a edició del Festival Internacional de Música Clàssica a Eivissa Concerts, certamen que se celebra Ivon Aranyó al claustre de l'Ajuntament d'Eivissa, a Dalt Vila.
11: El festival se celebra els dies 29, 30 i 31 d'agost sota el patrocini de l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular. Escoltem primer la regidora de Cultura d'Eivissa, Carmen Domínguez, i després Miquel Costa, director insular de Cultura i Patrimoni del Consell.
12: Para nosotros como ayuntamiento es un placer y un honor y una suerte poder tener aquí a un violinista de la categoría de Linus Roth, que desde hace ya unos cuantos años pues nos ha elegido para hacer estos conciertos.
13: Linus i la seva producció també està fent una labor cultural i social, perquè també fa concerts en els centres de majors i, a més, també participa en un fet social com a Associació contra el Càncer.
11: El violinista Linus Roth interpretarà temes clàssics de Vivaldi i Bach combinat amb la vitalitat de la música brasilera com La Chica de Ipanema, de la mà de la Johann Sebastian Rio Orchestra, que ve del Brasil i actua per primera volta a Eivissa. Escoltem Roth.
14: No tenemos solo el violín de Stradivarius, como siempre, pero también tenemos una orquesta de Rio de Janeiro y tocaremos, es una fusión de música clásica de Johann Sebastian Bach, pero también las sambas más famosas.
11: Les entrades costen 40 euros, pels residents es queden 25 i els boixos pagaran només 10 euros.
0: Inconfusible Tchaikovsky, el ballet de Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna avui i demà, just en aquesta hora, a les 8, a l'Auditorium de Palma, i ho fa amb un clàssic dels clàssics del repertori de dansa, El llac dels cignes que escoltau. I ho fa amb una versió que manté l'essència, però que també arriben novetats.
1: En aquest sentit, el director i fundador de la formació, Víctor Ischak, afirma que la dansa clàssica, malgrat les seves bases inamovibles, és un art en evolució contínua i cada vegada afegeix més complicat.
15: La tècnica del ballet cada any mejor, mejor y mejor. Y más difícil, más difícil, más difícil. Es increíble porque clásico es un bailo que tiene todos los movimientos. ¿Sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo. Pero sí, cada año más difícil.
1: Solista del ballet format a l'Escola Estatal de Coreografia de Kiev, Ischak explica com la guerra ha trastocat l'evolució de la companyia que, per mort del conflicte, s'ha instal·lat a l'estat espanyol.
15: Hacemos todo lo que podemos para vivir, para continuar a trabajar, para compartir el ballet con el mundo. Y ahora Ballet de Kiev tiene la base en España. Entonces, vivimos aquí en España y tenemos, cada año tenemos una gira grandísima de toda la España.
1: És la cinquena vegada que la companyia du el llac dels cignes a l'Auditorium. Els seus responsables han anunciat també la intenció de pegar un bot cap a Amèrica l'any que ve.

I moment ara per fer una espipellada de l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, quan les rebel·les i els truïs es multipliquen arreu. Comencem a Eivissa. Astor, Piazzolla, Eric Satie, Manuel de Falla i Héctor Villalobos sonaran diumenge a Sant Josep de Sa Talaia en un nou espectacle del cicle Nits, Estancó d'Escobells. Carlos Vesperinas, el cello, i Miquel Tura, la guitarra, seran els protagonistes d'una ballada que començarà a les 9 del vespre, que és de franc i no necessita reserva prèvia.

I al claustre del Carme avui mateix ens esperen The New Master Sounds, aquest quartet anglès liderat pel virtuós guitarrista i productor Eddie Roberts, que ha reconegut mundialment com una banda clau a l'escena del New Funk després d'innombrables concerts i gires per Europa, els Estats Units i el Japó. En la seva música arribarem a les 8 en punt.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Det skal jeg lade med. Nævn dig. Hvor er det sådan dit?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Te amo.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Ay.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Hey!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A mig de la mà, ses oles m'acompanyen, no m'espantes temporal. Un illot al meu davant, una melodia en el cap, et ser platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.